Shada. But if you be to me a freebie, maybe a homana to 0242 0207 0542 0207 0542 0207 0206 0532 907 406 0532 907 406 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0242 0207 0
ena asunje nyina nka ena anope anope ye jayen bofu ni di 0242020879 0532907906 0506895895